0: L'Ajuntament d'Alacant i del govern de Luis Barcala. Bé, la jutgessa que investiga aquestes irregularitats ha citat a declarar a el regidor del Partit Popular, Toni Gallego. A esta hora està prevista ja aquesta compareixença en qualitat de testimoni a petició de l'acusació popular que exerceix Ciutadans, que demana que expliqui en seu judicial el que va declarar en la seva compareixença davant la comissió d'investigació en les Corts. I acabem de conèixer la troballa este dilluns del cadàver d'un home sense cap ni extremitats mentre surava en la costa de Sagunt, prop de l'Almardà, segons han confirmat fonts de l'Institut Armat. El cos, que va ser trobat en avançat estat de descomposició, està a l'Institut de Medicina Legal, on estan tractant d'identificar-lo. La Guàrdia Civil investiga el cas per a esclarir també les circumstàncies de la mort.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: A veces quieres aprender algo, a veces quieres informarte y a veces solo quieres entretenerte y desconectar. Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano, para alimentar tu curiosidad, descubrir historias y entretenerte con todo eso que no sabías que te interesaba. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.

0: Bona vesprada. El desnonament de Daniel de la seva casa de Burjassot a València s'ha paralitzat 10 dies. El sindicat d'habitatge havia convocat una protesta a les portes de la vivenda en la que residix des de 2009 per a tractar d'evitar-ho. 10 dies que no tranquil·litzen a Daniel, encara que assegura que es veu amb forces per a continuar lluitant.
1: Son 10 días, pero bueno, es una esperanza más que si me hubiesen echado. Tranquilo estaré si a un momento se hace justicia, cosa que pues veo complicado, pero en esas estamos. Pues, si ya fuera aquí se puede recurrir a algún tribunal europeo o lo que sea, yo lo voy a intentar, porque es que yo sé que tengo la razón. Es que el que me echen ya es injusto, pero que me hagan pagar unas cantidades que ni siquiera es lo que tengo que pagar, que eso está debidamente acreditado, que tengo todos los papeles, es que lo tengo todo, o sea, es que lo tengo todo.
0: Mentrestant, l'exregidor del PP a l'Ajuntament de la Cantoni Gallego ha relatat a la jutgessa que investiga les irregularitats en les vivendes públiques de les naus que sabia des de juliol de 2024 que qui fora en aquell moment edil d'urbanisme, la popular Rocío Gómez, que va dimitir, tenia un d'eixos pisos públics protegits. Ha ratificat en seu judicial el testimoni que va oferir el passat 2 de juliol en la comissió d'investigació en les Corts. Un apunt de l'economia, la Comunitat Valenciana continua sent la regió més endeutada d'Espanya, amb una ràtio del 40% del PIB regional i un deute total de 64 milions d'euros. 64.000 milions d'euros.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: ...88.7... Onda Cero, Castellón.

0: de uno. Notícies, Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Bona vesprada. Una sentència judicial obliga a pagar 36.000 euros i abandonar l'habitatge en el que viu des de 2009. Assegura que mai ha deixat de pagar el lloguer. Ara coneixerem la seva història. Afectats i experts demanen menys pegats pel que fa als decrets del govern i més solucions estructurals. És la notícia de portada, però hi ha més que estan passant en la Comunitat Valenciana. Les contem en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Isaac Sancho. El desnonament de Daniel, físic i investigador de la Universitat de València, ha sigut ajornat 10 dies per la comitiva judicial que avui ha acudit al seu domicili a Burjassot per a procedir a la seva execució. A les portes del seu domicili s'ha concentrat el sindicat de l'habitatge per a mostrar-li el seu suport i frenar el desnonament. Amparo Sánchez.
2: Daniel compta amb dues sentències favorables sobre la seva opció de compra sobre la vivenda i la il·legalitat del seu contracte de lloguer, però pese al pagament continuat d'este, una demanda de Coral Homes i l'actual propietari ha acabat amb una resolució judicial que decreta la seva expulsió i a més li reclama el pagament de quasi 36.000 euros. Creu que si l'administració funcionara bé, això no hauria ocorregut.
3: Sigo teniendo muchos nervios porque es una situación que me sobrepasa. Yo soy una persona tranquila, nunca me esperaba que llegara a vivir algo así.
4: A ver, yo soy físico, no entiendo de política, pero está claro que si la justicia y la administración funcionase bien, esto no hubiera ocurrido. Pues yo, por desgracia, soluciones no tengo, pero estoy seguro que hay gente que sí que las tiene.
2: Amb l'ajornament, ara Daniel disposa de 10 dies per anar-se'n voluntàriament o valorar diferents opcions com presentar un nou recurs judicial, així com negociar amb l'actual propietari.
3: Son 10 días, pero bueno, es una esperanza más que si me hubiesen echado. Tranquilo estaré si a un momento se hace justicia, cosa que pues veo complicado, pero en esas estamos. Pues, si ya fuera aquí se puede recurrir a algún tribunal europeo o lo que sea, yo lo voy a intentar, porque es que yo sé que tengo la razón. Es que el que me echen ya es injusto, pero que me hagan pagar unas cantidades que ni siquiera es lo que tengo que pagar, que eso está debidamente acreditado, que tengo todos los papeles, es que lo tengo todo, o sea, es que lo tengo todo.
2: Des del sindicat de l'habitatge afirmen que l'ajornament demostra que és necessari que la ciutadania s'organitze per a lluitar pel seu dret a la vivenda. Esteban Arellano, portaveu del sindicat, reitera que una vegada perds la casa ja ho has perdut tot.
5: Demostrar que podemos pararlo pese a todo, pese a que juzgados de orden de desalojo y sobre todo mostrar que esto, que la organización sindical funciona y que además es más necesaria que nunca. Porque este caso va para largo, ganar el máximo tiempo posible para que nos dé tiempo a esto. Porque en estos casos, una vez has perdido la casa, ya lo has perdido todo. Ya lo has perdido todo, porque por mucho que ganes en 2 años, tú ya has rehecho tu vida en otro sitio.
2: També mostrant-li suport a Daniel han estat alguns dels seus companys de la Universitat de València que reconeixen ha sigut un procés dur per a ell.
6: A nivel de ánimo le afecta mucho como nos afectaría a cualquiera de nosotros. Alquilas un piso, nada más acabas el doctorado, empiezas aquí a trabajar en la universidad con la ilusión de que luego te vas a comprar ese piso. De pronto el dueño particular de la vivienda lo vende a un fondo buitre y ya no te dejan que compres el piso y en un momento dado, de hecho, ni siquiera le aceptaban el dinero.
2: Reiteren que la situació que li està passant a Daniel es pot passar a qualsevol, ja que en el seu cas no es tracta d'una persona amb perfil de vulnerabilitat.
1: Sobre el nou decret del govern sobre la vivenda, el sindicat de l'habitatge considera que no es dona cobertura a tots els ciutadans perquè queden fora, diuen d'ell, la majoria de la classe treballadora.
2: El seu portaveu, Esteban Arellano, considera que estem en una situació límit en la que tot val perquè hi ha moltes tipologies de desnonaments que no contempla el decret.
5: Las medidas antidesahucios que entran en ese real decreto, a Daniel no se lo paran. Al final, ¿qué consideramos persona vulnerable? ¿No? Estamos ante una situación alargada demasiado y además que lo hemos sufrido, en el que en 10 años ha subido un 60% el alquiler. Y los sueldos, con suerte, aumentan un 10, un 2, un 3%. Eso, junto a un aumento de coste de la vida...
1: Els agents de la propietat immobiliària diuen que les mesures del govern no solucionen els problemes, diuen que retrauran més l'oferta de pisos en el mercat. Mentrestant, les plataformes d'afectats per la vivenda diuen que el decret no frenarà l'especulació. Lorena Pardo.
7: Els APIs diuen que els decrets restaran oferta de vivenda en el mercat. Francisco Nomdedeu, president de l'òrgan col·legial a Castelló.
8: Són mesures d'infermeria, no? Per a un problema de hospital general que van a solucionar ciertos casos de gente que está alquilada. Pero para la oferta de alquiler, para la gente que quiere acceder en alquiler, lo va a limitar porque los propietarios se van a constreñir más.
7: La plataforma d'afectats per la vivenda diu que les mesures no frenen a qui especula amb la vivenda. Iñaki Vallejo, advocat de la plataforma.
9: Son un poco medidas a corto plazo, porque al final se trata de poner dinero, pues eso, para que la gente pueda emanciparse. Al final son ayudas del Estado que cuando se acaben, pues se acabará la ayuda y el mercado seguirá teniendo la misma presión. Mientras no haya cambios de fondo, la especulación va a seguir igual sobre la vivienda, porque si mientras la vivienda sea negocio, los fondos van a seguir trabajando sobre ella.
7: El

0: afectats aplaudissen els decrets, però diuen el problema necessita accions més contundents.
1: De la política, els socialistes valencians demanen al PP que canviï radicalment, diuen, la seva posició en matèria d'habitatge i que escolte el carrer.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Són les 2:31.

0: minuts. Siguen benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la onda de dimecres, 30 de setembre. Ja posem punt i final a este mes. Demà donem la benvinguda a octubre per a posar el remat final a este mes. I ja que és divendres, parlarem d'innovació, de tecnologia, amb la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, amb Reddit. D'altres assumptes farem connexió amb Castelló i parlarem de producte, també amb la cooperativa Consum, en concret de la mangrana que estem de temporada. Així que de seguida anem amb tot això, però ja saben que a aquestes hores fem un repasset a l'actualitat per als que s'incorporen en estos moments. Núria Moreno, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Anem a fer eixe repàs a les notícies. Quines són les principals de la jornada?
1: Doncs William ha posat cara a una de les realitats pel que fa a la vivenda en el context actual, i és la de Daniel. Ell és físic i investigador a la Universitat de València, i avui estava previst que el desnonaren de la vivenda en la que residix des de l'any 2009 i per la que ha pagat, ha dit, durant tots aquests anys mensualment el lloguer. No ha fallat mai a aquests pagaments. Doncs avui, com dèiem, estava previst el seu desnonament i finalment ha sigut ajornat durant 10 dies per la comitiva judicial que ha acudit al seu domicili a Burjassot per a procedir a aquesta execució. I a les portes del seu domicili s'ha concentrat el sindicat de l'habitatge, veïns també i companys de treball per a mostrar-li el seu suport i frenar com han aconseguit almenys temporalment aquest desnonament. Ara disposa de 10 dies per anar-se'n voluntàriament o valorar diferents opcions com presentar un nou recurs judicial. Diu que vaja, que no va estar tranquil, però que hi ha un poc d'esperança i ell té ganes, té forces per a seguir peleant.
2: Son 10 días, pero bueno, es una esperanza más que si me hubiesen echado. Tranquilo estaré si a un momento se hace justicia, cosa que pues veo complicado, pero en esas estamos. Pues, si ya fuera aquí, se puede recurrir a algún tribunal europeo o lo que sea, yo lo voy a intentar, porque es que yo sé que tengo la razón. Es que el que me echen ya es injusto, pero que me hagan pagar unas cantidades que ni siquiera es lo que tengo que pagar, que eso está debidamente acreditado, que tengo todos los papeles, es que lo tengo todo, o sea, es que lo tengo todo.
1: Daniel compta en dos sentències favorables sobre la seva opció de compra sobre la vivenda que té llogada i la legalitat del seu contracte de lloguer, però pese al pagament continua d'eixe lloguer, com dèiem, una demanda de Coral Homes i l'actual propietari ha acabat en eixa resolució judicial que decreta la seva expulsió. Com dèiem, ell és físic i investigador a la Universitat de València i avui han acudit també a donar-li suport companys de la universitat que reconeixen que està sent un procés molt dur per a ell.
3: A nivel de ánimo le afecta mucho, como nos afectaría a cualquiera de nosotros. Alquilas un piso, nada más acabas el doctorado, empiezas aquí a trabajar en la universidad con la ilusión de que luego te vas a comprar ese piso. De pronto el dueño particular de la vivienda lo vende a un fondo buitre y ya no te dejan que compres el piso, y en un momento dado, de hecho, ni siquiera le aceptaban el dinero.
1: Des del sindicat de l'habitatge diuen que aquest ajornament demostra que és necessari, diuen que la ciutadania s'organitza per a lluitar per eixe dret a la vivenda. I contar també que acabem de conèixer que la direcció de Ford i UGT, que és el sindicat majoritari, han signat un acord sobre les condicions laborals de la fàbrica d'Almussafes, que estarà en vigor fins a 2030 i que inclou augments salarials per damunt de l'IPC i la clàusula de revisió retroactiva. Diuen des d'UGT que això donarà estabilitat en un moment clau, com és l'aliança de Ford en Gili. I recordem que a Benetússer, avui el conseller de Sanitat, Marcelo Gómez, i la consellera de Serveis Socials han visitat una de les residències de persones majors en les que han començat ja l'inici de la campanya de vacunació pel que fa a la grip, el Covid-19 o la bronquiolitis. Ara per ara començarà en les residències i els centres educatius a partir del 5 d'octubre, la segona fase amb els grups que tenen eixa vacuna recomanada, i al llarg del mes de novembre ja eixa tercera fase que inclou ja tota la població en general. Des de la Conselleria de Sanitat animen els valencians a vacunar-se, com tots els anys.
0: Doncs gràcies, Núria, que esta vesprada a les 7:20 ampliem tots aquests temes. Així i d'altres. Gràcies.
1: Fins ara.
0: I fins ara, perquè fem una connexió amb una de les nostres emissores de Onda Cero a la Comunitat Valenciana. Ens n'anem a Castelló, perquè s'ha convertit estos dies en punt de trobada per a parlar d'emprenedoria, d'innovació i de futur amb la celebració d'Ignite, un congrés que ha reunit empresaris, emprenedors, experts i professionals de tot el món per a compartir experiències, idees i noves maneres d'entendre els negocis. La nostra companya Marta Fullera ha estat allí, seguint de prop esta trobada, i ens porta algunes de les principals conclusions. Marta, amb quines idees ens quedem després d'esta primera edició d'Ignite?
4: Doncs, Begoña, què tal? Bona vesprada. Si haguem de resumir el que ha sigut Ignite en una sola idea, jo diria que durant aquests dies Castelló ha volgut mirar un poc més enllà del dia a dia, perquè d'això ha anat esta trobada, de parar, alçar el cap i preguntar-nos cap a on van les nostres empreses, com està canviant la nostra manera de treballar en el món de...

0: el taulell i sobretot que necessitem per adaptar-nos a tot el que està per vindre, perquè sabeu, Begoña, que el taulell és el principal motor econòmic de la província, aleshores que vinga gent de tot el món per a este congrés és algo molt rellevant. Ignite ha sigut un lloc de trobada per a empresaris, per a emprenedors, professionals i experts d'àmbits molt diferents, no només del taulell, però moltes de les converses han acabat arribant a llocs molt pareguts, no? Un d'ells, inevitablement, ha sigut la intel·ligència artificial, però no tant des d'aquest discurs que de vegades sembla ciència-ficció, sinó des d'una perspectiva molt més pràctica, i és com podem incorporar-la ja al nostre treball, com ens pot ajudar a ser més eficients i quines tasques canviaran en els pròxims anys. També s'ha parlat molt de talent, de com trobar-lo, però sobretot de com aconseguir que es quede així. Ja saps que és un dels problemes que tenim també a la comunitat, perquè un dels grans reptes que tenim a Castelló, a la comunitat i al nostre país, és generar oportunitats perquè una persona jove no hagi de marxar necessàriament fora per a poder desenvolupar un projecte professional que siga més o menys ambiciós. I una altra de les idees que crec que ha estat també molt present durant tot el congrés és que emprendre no és simplement tindre una bona idea, fa falta finançament, acompanyament, formació, contactes i segurament una cosa que no sempre apareix als manuals i és equivocar-se unes quantes vegades. Així també m'he escoltat parlar d'errors, de projectes que no van eixir bé a la primera, de decisions que es van haver de canviar i d'empreses que s'han hagut de reinventar. I crec que aquesta és una de les parts més interessants de trobades com Ignite. Escoltar no només l'èxit quan ja està aconseguit, sinó tot el que hi ha hagut abans. I bueno, després d'estos dos dies queda també una altra reflexió, i és que moltes vegades quan parlem d'innovació pensem en grans ciutats o en grans pols tecnològics, i trobades com Ignite serveixen per a recordar que des de Castelló es poden crear empreses, atraure talent, innovar i posar en marxa projectes capaços de competir fora també del nostre territori. Per tant, Ignite acaba, però ens deixa moltes preguntes damunt la taula, i és com seran les nostres empreses d'ací a 5 o 10 anys, quines professions van a aparèixer noves, quines canviaran i quin paper volem ja jugar des de la comunitat valenciana en tota aquesta transformació, perquè si hem de quedar amb una conclusió després d'estos dies, jo diria que és esta, que el futur no és només una cosa que ens passarà, també és una cosa que podem construir. Ha sigut una miqueta el lema d'Ignite, així que bueno, pues des de Castelló hem intentat començar ja a fer-ho.
1: Doncs moltíssimes gràcies, companya, per fer-vos ressò i per contar-nos aquestes conclusions importantíssimes en la jornada. Gràcies, Marta, i benvinguda, Andrea Gut.
2: Què tal, com estàs?
1: Molt bona vesprada, doncs molt bé, dispostes quan són les 2:39 per continuar contant les coses als nostres oients. I és que a partir de demà, 1 d'octubre, dèiem abans, de tanquem ja setembre i donem la benvinguda a un nou mes, a partir de demà, avançar a un ciclista canviarà de marxa. Podem dir-ho així, la DGT estrena noves normes que obligaran els conductors a reduir la velocitat, mantindre més distància de seguretat i extremar també les precaucions tant en la carretera com en la ciutat. Unes mesures, Andrea, que busquen fer més segura la convivència entre cotxes i bicicletes i que des de demà caldrà tindre molt presents per evitar riscos, també multes.
2: Sí, demà no només comença octubre, sinó que comença aquesta nova normativa i polèmica, com tot el que té que veure amb els cotxes i la circulació de la DGT. I què és el que passarà? Pues sobretot destaquen aquestes noves normes que tenen a veure amb les bicicletes i amb els cotxes, no? La manera en la que convivixen en una mateixa via. I és que, per exemple, com tu deies, avançar a una bicicleta, això que fem moltes vegades, i moltes vegades no ho fem amb la precaució que moltes vegades tampoc extremen els ciclistes, hem de donar veu a les dues versions en aquesta polèmica, però avançar una bicicleta fora de població serà una maniobra més exigent per als conductors, perquè aquesta normativa va obligar a reduir la velocitat almenys 20 km per hora per davall del límit de la via que corresponga durant tot aquest avançament. D'aquesta manera, si la carretera, per exemple, té un límit de 90 km per hora, el vehicle doncs haurà de circular com a màxim a 70 mentre realitza aquesta maniobra. I no serà suficient amb reduir la velocitat, sinó que continuarà sent obligatori respectar una distància lateral mínima d'uns 50 metres i quan la carretera tinga més d'un carril per sentit, fer el canvi complet de carril.
1: Anem a repetir-ho. Si la carretera està a 90, anar a 70.
2: Exactament.
1: I això sí o sí, la distància lateral.
2: Aquesta distància sempre que no canvia.
1: De 1,5
2: metres. De 1,5 metres, exactament. Sí,

0: i quan la carretera tinga més d'un sentit, pues fer-hi aquest canvi complet de carril, que sempre és més segur, no? Esta és una de les mesures estrella, podríem dir, d'aquesta norma, però introdueix més canvis, per exemple, en aquestes vies urbanes. Per exemple, quan un vehicle de motor circule pel mateix carril que una bicicleta, haurà de mantindre aquesta separació mínima de 5 metres, en este cas de 5, amb el ciclista que tinga davant. A més, en determinats carrers d'un únic carril, que això, per exemple, ens interessa, jo crec, molt a ciutats com a València, no? I amb una velocitat màxima de 30 km o menys o inferior, els ajuntaments podran autoritzar mitjançant la corresponent senyalització que les bicicletes puguen circular en els dos sentits, que moltes vegades cridem l'atenció a ciclistes que venen en direcció contrària a nosaltres en aquests carrils, sí. Però en aquest cas podran fer-ho, sempre quan els ajuntaments ho senyalitzen bé. I què passarà si no ho fem? No? Quasi ve la part divertida. Exacte. I ses multes. Doncs incomplir aquestes obligacions pot tindre conseqüències molt importants. Per exemple, les conductes contràries a aquestes noves normes tenen la consideració d'infraccions greus amb multes que poden arribar als 200 euros. I la normativa de trànsit estableix actualment la retirada de 6 punts del carnet per avançar posant en perill o entorpint a aquests ciclistes o per no respectar aquesta separació mínima que contàvem abans d'un metre 50. I amb aquests canvis la velocitat també passa a ser un element clau en aquesta maniobra, i així que l'objectiu és avançar una bicicleta, pues, implique més temps, més espai, sobretot més seguretat. Costarà, però ens haurem d'adaptar a això, no? Per a intentar conviure, perquè cada vegada jo crec que hi ha menys cotxes i menys bicicletes i menys patinets que també tenen el seu espai en aquesta normativa.
1: Sí, no? Perquè hi ha novetats, sí, també de la DGT en quant a patinets, motoristes,
0: taxistes també entren, sí.
1: I compte, perquè entren també els repartidors que han d'adaptar-se, sí, també.
0: És que tenien que estar en aquesta normativa també, els repartidors, no? En el cas, per exemple, dels patinets, que són uns altres dels grans protagonistes, els conductors hauran de tindre almenys 15 anys, els conductors d'estos patinets, i portar casc. I en situacions de poca visibilitat, com la nit, per exemple, també hauran d'utilitzar una armilla reflectant, una obligació que els repartidors que també utilitzen aquests vehicles hauran de complir sempre. Uh-huh. I els patinets, per exemple, també hauran de portar l'enllumenat obligatori encès, i fora de zones urbanes podran circular per vies ciclistes o carrils bici, i no respectar això, doncs, serà una infracció greu que comportarà multes també de 200 euros.
1: Uh-huh. I què passa amb els motoristes i acompanyants?
0: En el cas dels motoristes, per exemple, hauran de portar guants en les vies interurbanes i calçat tancat en tot moment, sense xancletes, les xancletes ja fora, absolutament. Ai. De tot. Ja costarà, eh?
1: Costarà. Més en estiu, en
0: ple estiu. I més en estiu, que és supercòmode. A mi m'encanta conduir en xancletes. Però està lleig que ho diga, però
1: sí. I no només els motoristes, no, però perquè entenc que uno que està més conduint... Sí. No, me refereixo a lo de les xancletes.
0: Bueno, sí.
1: O sigui, vull dir...
0: Sí, que en els cotxes, no sé si està prohibit també, però en els cotxes tampoc recomanen conduir amb xancletes,
1: clar, jo em referia,
0: ni descalç.
1: Perquè tenim en ment al motorista que, sí, no vaig amb xancletes, però l'acompanyant tampoc.
0: Exactament.
1: Això és el que
0: venia
1: a dir.
0: Si se cau és el mateix, se fa el mateix mal. Exacte. O més.
1: Val.
0: Doncs aquestes són les novetats per als motoristes, sobretot, i en quant als taxistes que dèiem, sí, i repartidors, ja no podran circular sense cinturó de seguretat per ciutat, aprofitant les excepcions que existien fins ara. Per a eliminar...
1: Existien excepcions,
0: això pareix, i ara canviarà.
1: No les coneixia jo.
0: Per a eliminar aquesta situació que permetia prescindir del cinturó en circumstàncies, pues, relacionades amb aquesta activitat.
1: Professional. Bueno,
0: professional, pues... exactament. Seguretat per a tots, per a taxistes, per a patinets, per a motoristes, acompanyants.
1: El que
0: ara falta complir-ho i no pagar-hi ses multes.
1: Exactament.
0: Que és un disgust.
1: Doncs, companya, gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Hem de fer cas, eh? Hem fet ahir el repàs a totes aquestes, sí, noves normes, no? Algunes, jo ja pensava que ja es donaven per fet, però pareix que no,
0: però
1: ara
0: no,
1: ja, oficialment.
0: Ara ja, sí.
1: Doncs anem a continuar amb altres assumptes, perquè ens queda molt que contar-los, tecnologia, innovació i també producte, que els hem avançat. A pocs minuts d'acabar el programa els anem a parlar de la mangrana. Però és que ara sona la sintonia d'innovació i tecnologia, que els contem molt.
2: Quan una empresa escolta parlar d'intel·ligència artificial, la pregunta no és què pot fer la IA. Moltes vegades és una altra. I això a mi, per a què em serveix? Perquè una cosa és conèixer les possibilitats de la tecnologia i una altra, molt diferent, saber com aplicar-la a un problema concret de l'empresa, provar una solució i comprovar si realment funciona abans de fer una inversió. Precisament per acostar aquest procés a les empreses existeix IndieAI Connect, un ecosistema que posa en contacte les empreses

0: intestinal i contribueix pues, al nostre benestar digestiu. Mm.
1: Quina és la millor època per a consumir-la?
0: Bueno, la marana es troba en el seu millor moment entre setembre i novembre. És quan està en plena temporada i podem pues, gaudir-la

0: que no sap molt bé com pelar-la i de més. Com ho faríem? Quin consell ens donaries?
1: Sí, té un poc de mala fama, no?, per abordar-la, no? Però, no? Bueno, pues, una de les opcions és poden partir-la en quatre trossos i anar extraent els granets en les mans. Depèn, no?, de com siga. Però també funciona molt bé donar-li uns colpets suaus amb una cullera per la part exterior perquè els grans pues, vagin caient en un recipient. I una vegada els tenim preparats, pues, poden conservar-los en un recipient hermètic durant uns 3 dies a la nevera o també congelar-los, que és una bona opció. Fins a 6 mesos es aguantarien, molt bé.
0: I com podem incorporar la magrana als nostres menús?
1: Pues sembla que té moltíssimes possibilitats. La podem prendre sola, pues, com a postres o entre hores, afegir-la al iogurt, als cereals o a mocedones de fruita. I també pues, combina molt bé amb amanides, plats de llegums o fins i tot amb receptes de carn i peix com les quals pues, es aporta un toc fresc i lleugerament dolcet.
0: Ja fa temps que no parlem de receptes. No sé si ens portes alguna, almenys que siga facileta per a sorprendre
1: sí,
0: a casa.
1: Una molt senzilleta, sí. Molt senzilleta. Venga. I amb un toc especial que és una amanida d'escarola, pernil i magrana. A veure, necessitaríem una escarola, una tallada de pernil, una tallada de llom, dos allets, una magrana, oli d'oliva verge extra i molt poqueta complicació.
0: Vale, com ho faríem?
1: Lo que faríem seria, pues, primer tallaríem els alls a làmines finetes i els sofregim lleugerament en oli d'oliva verge extra, després els deixem refredar, mentrestant pues, preparem l'escarola, afegim el pernil, el llom i els granets de magrana que tinguem. Finalment, pues, amanim l'amanida en oli aromatitzat i els allets i salpebrem al gust. És una receta superfàcil, sabrosa i perfecta per aprofitar la temporada de la magrana.
0: I alguna última recomanació?
1: Res més, que aprofitem els productes de temporada al seu moment. La magrana és una fruita sabrosa, versàtil, no li tinguem por, no? Que només és ficar-li mà i anar a obrir i a pelar. I és molt fàcil de comprar a la nostra alimentació diària, no? Tant en receptes dolces com salaetes.
0: Així és, doncs moltíssimes gràcies, Mamen, per tota aquesta informació sobre la magrana. T'esperem la pròxima setmana en un nou espai d'alimentació saludable amb Consum.
1: Gràcies a tots.
0: Adéu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es

Hi ha ciutats que s'expliquen amb una sola mirada i altres, en canvi, en necessiten dues. Sagunt és una d'elles, la que trau el cap des de l'alt de la seva història i la que va créixer mirant a la mar. Perquè parlar de Sagunt és parlar, primer, d'història. D'una història que s'eleva sobre la ciutat des de l'alt del seu castell. Una fortalesa imponent que s'allarga més d'un quilòmetre sobre la serra i que ha sigut testimoni de segles de civilitzacions. Ibers, romans, visigots, musulmans i cristians

Els han deixat així la seva petjada, capa sobre capa, com si el temps s'hagués anat acumulant entre les seues muralles. Un dels episodis més recordats es remunta a l'any 219 abans de Crist. Sagunt, llavors aliada de Roma, va resistir durant mesos el setge d'Aníbal, en el que acabaria sent el detonant de la Segona Guerra Púnica. La ciutat va caure, però la seva resistència va quedar per sempre en la memòria de la història. Als peus del castell, el barri antic conserva aquest llegat multicultural. Carrers estrets, empinats, que dibuixen el traçat d'antigues joieries i moreries. Molt a prop, el Teatre Romà, restaurat i encara en ús, recorda l'esplendor de Saguntum, la ciutat romana que va arribar a ser un important nucli del Mediterrani. Avui, les seues graderies tornen a omplir-se de públic per a gaudir de la cultura que continua viva en el mateix lloc on va començar fa més de 2.000 anys. Però Sagunt no es queda només en el seu passat. A pocs quilòmetres, la mar obri pas a una altra història, la del port de Sagunt. Si el centre històric parla d'antiguitat, el port parla d'indústria. Al començament del segle XX, l'arribada de la siderúrgia va transformar per complet aquest litoral. Alts forns, fàbriques i habitatges obrers van donar forma a una ciutat nova, nascuda a la calor de l'acer. Durant dècades, el port de Sagunt va ser un dels grans motors industrials d'Espanya. Milers de treballadors van arribar atrets per l'ocupació i van crear una identitat pròpia, marcada per la cultura obrera i l'esforç col·lectiu. Avui, les antigues instal·lacions industrials conviuen amb nous espais, mentre les platges, àmplies i obertes, s'han convertit en un dels grans atractius de la zona. Així, Sagunt i el seu port formen un equilibri singular. Dues ànimes que conviuen i es complementen, perquè Sagunt no és només un lloc en el mapa. És un viatge entre segles, entre pedra i acer, entre memòria i vida. I qui la descobreix entén que així la història no es conta, es respira.

0: la brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Daniel és físic i treballa com a investigador a la Universitat de València. Té un sou estable i mai ha deixat de pagar el lloguer, però avui ha hagut d'enfrontar-se al seu propi desnonament, perquè el pis al qual viu l'ha comprat un fons voltor. La pressió social ha fet que Daniel hagi obtingut 10 dies més en el marc, a més d'estos dies que venim vivint de moviments a la vivenda. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. L'economia valenciana creixerà mentrestant enguany quasi un 3%, segons les previsions de la Confederació Empresarial Valenciana, que avisa, no obstant això, que la inestabilitat internacional podria fer trontollar ixe objectiu. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. El desnonament de Daniel, físic i investigador a la Universitat de València, ha sigut finalment ajornat 10 dies més per la comitiva judicial que avui ha acudit al seu domicili a Burjassot, a l'àrea metropolitana de València, per a procedir amb este llançament. A les portes del seu domicili s'han concentrat el Sindicat de l'Habitatge de València per a mostrar-li el seu suport i per a frenar el desnonament. Amparo Sánchez.
2: Daniel compta amb dos sentències favorables sobre la seva opció de compra, sobre la vivenda i la legalitat del seu contracte de lloguer, però per ser el pagament continua d'este, una demanda de Coral Homes i l'actual propietària ha acabat amb una resolució judicial que decreta la seva expulsió i, a més, li reclama el pagament de quasi 36.000 euros. Creu que si l'administració funcionara bé, això no hauria ocorregut.
3: Sigo teniendo muchos nervios porque es la situación que me sobrepasa. Yo soy una persona tranquila, nunca me esperaba que llegara a vivir algo así. A ver, yo soy físico, no entiendo de política, pero está claro que si la justicia y la administración funcionase bien, esto no hubiera ocurrido. Pues yo, por desgracia, soluciones no tengo, pero estoy seguro que hay gente que sí que las tiene.
2: En l'ajornament ara Daniel disposa de 10 dies per anar-se'n voluntàriament o valorar diferents opcions, com presentar un nou recurs judicial, així com negociar amb l'actual propietari.
3: Son 10 días, pero bueno, es una esperanza más que si me hubiesen echado. Tranquilo estaré si a un momento se hace justicia, cosa que pues veo complicado, pero en esas estamos. Pues, si ya fuera aquí se puede recurrir a algún tribunal europeo o lo que sea, yo lo voy a intentar, porque es que yo sé que tengo la razón. Es que el que me echen ya es injusto, pero que me hagan pagar unas cantidades que ni siquiera es lo que tengo que pagar, que eso está debidamente acreditado, que tengo todos los papeles, es que lo tengo todo, o sea, es que lo tengo todo.
2: Des del Sindicat de l'Habitatge afirmen que l'ajornament demostra que és necessari que la ciutadania s'organitze per a lluitar pel seu dret a la vivenda. Esteban Arellano, portaveu del sindicat, reitera que una vegada perds la casa ja ho has perdut tot.
4: Demostrar que podemos pararlo pese a todo, pese a que juzgados de orden de desalojo y sobre todo mostrar que esto, que la organización sindical funciona y que además es más necesaria que nunca. Porque este caso va para largo, ganar el máximo tiempo posible para que nos dé tiempo a esto. Porque en estos casos, una vez has perdido la casa, ya lo has perdido todo. Ya lo has perdido todo, porque por mucho que ganes en dos años, tú ya has rehecho tu vida en otro sitio.
2: També mostrant-li suport a Daniel han estat alguns dels seus companys de la Universitat de València que reconeixen ha sigut un procés dur per a ell.
5: A nivel de ánimo le afecta mucho como nos afectaría a cualquiera de nosotros. Alquilas un piso, nada más acabas el doctorado, empiezas aquí a trabajar en la universidad con la ilusión de que luego te vas a comprar ese piso. De pronto el dueño particular de la vivienda lo vende a un fondo buitre y ya no te dejan que compres el piso y en un momento dado, de hecho, ni siquiera le aceptaban el dinero.
2: Reiteren que la situació que li està passant a Daniel ens pot passar a qualsevol, ja que en el seu cas no es tracta d'una persona amb perfil de vulnerabilitat. Sobre el nou decret del govern sobre la vivenda, el Sindicat de l'Habitatge considera que no es dona cobertura a tots els ciutadans perquè queden fora d'ell la majoria de la classe treballadora. El seu portaveu considera que estem en una situació límit en la que tot val perquè hi ha moltes tipologies de desnonaments que no contempla el decret.
4: Las medidas antidesahucios que entran en ese real decreto, a Daniel no se lo paran. Al final, ¿qué consideramos persona vulnerable? ¿No? Estamos ante una situación alargada demasiado y además

0: ausencia de cualquier responsabilidad del expresidente, que seguir R que R pidiendo esa supresión del aforamiento no tiene sentido.
1: 7:29, l'economia valenciana creixerà prop d'un 3% enguany, per damunt de les previsions per al conjunt de l'Estat. Ho diu la Confederació Empresarial Valenciana, Núria Moreno.
2: Ricardo Miralles, director d'Economia i Anàlisi, assenyala que l'economia ha accelerat el seu creixement fins al 2,9% interanual i que les perspectives per als pròxims mesos apunten a una prolongació d'aquest augment.
3: Este crecimiento sigue apoyándose principalmente en la fortaleza de la demanda interna y en la evolución favorable del empleo, con un papel destacado del consumo privado y de la inversión. Por sectores destacan la construcción y los servicios, con un buen comportamiento del turismo internacional. La industria también mejora, aunque con importantes diferencias entre ramas, mientras que el sector primario mantiene una evolución desfavorable.
2: Entre els principals factors de risc destaquen la persistència de les tensions geopolítiques i el seu impacte sobre els preus energètics, els costos logístics i les cadenes de subministrament.
1: Ho avançàvem en començar la setmana, començaments d'esta setmana, està en marxa ja la campanya de vacunació d'enguany davant malalties respiratòries, com ara, per exemple, la grip, la Covid o la bronquiolitis. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i la de Serveis Socials, Elena Albalat, han estat avui en una residència de persones majors de Benetússer, a l'àrea metropolitana de València, Núria.
2: Es farà en tres fases de manera escalonada, començant per les persones més vulnerables, com ara els usuaris de les residències i els centres educatius. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, anima els valencians a vacunar-se.
4: Que se vacune la màxima població, perquè és voluntari. Pero es obligación del responsable sanitario de la Comunidad Valenciana invitar, convencer, seducir a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana para que se vacunen, porque van a mejorar su salud.
2: A partir del 5 d'octubre començarà la segona fase a la resta dels grups per als quals està recomanada la vacuna. Al llarg del mes de novembre començarà la tercera fase, que inclou a tota la població.
1: La crònica de tribunals ens deixa esta vesprada una notícia d'última hora. La jutgessa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut a Benidorm per presumptament assassinar la seva parella en un nou crim masclista. Si a casa nostra que hem vingut contant en les últimes hores i aquest assassinat masclista succeït entre Benidorm i Finestrat, el principal sospitós, el principal detingut, ha sigut enviat a presó provisional comunicada i sense fiança fa només uns minuts. De la crònica de successos, la Guàrdia Civil investiga la troballa del cadàver d'un home sense cap ni extremitats que va ser localitzat dilluns surant davant la costa de Sagunt. Onda Cero al camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
5: La informació ha transcendit aquest dimecres. El cos, que es trobava en avançat estat de descomposició i no portava roba, va ser albirat en les proximitats de la platja d'Almardà per una embarcació recreativa que va fer sonar l'alarma. Una unitat del Servei Marítim de la Guàrdia Civil va traslladar posteriorment el cadàver fins a València. Els especialistes de criminalística, en coordinació amb els forenses de l'Institut de Medicina Legal, han obert una investigació per a tractar d'identificar a la víctima. Per això es prendran mostres d'ADN que seran comparades amb perfils genètics de persones desaparegudes.
1: Un home de 55 anys ha mort avui després de quedar atrapat durant una obra a les Alqueries, a la Plana Baixa. Els bombers han acudit fins al lloc dels fets per a rescatar-lo després d'una solsida de terra. Castelló, Juanjo Tovar.
6: L'avís s'ha rebut al voltant de la 1:15 de la vesprada. Fins allí s'han desplaçat efectius del Parc de la Plana Baixa del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, que han treballat per alliberar l'home de 55 anys. Havia quedat atrapat per les cames a l'interior de la rasa a conseqüència d'un despreniment de terra. Els bombers han aconseguit rescatar-lo, però els serveis sanitaris desplaçats fins al lloc han confirmat finalment la seva mort.
1: Un home amb una ordre europea de detenció ha sigut capturat avui a Oriola, acusat de formar part d'un grup delictiu dedicat als robatoris que operava a escala internacional, procedia concretament de França. I atenció a això, sobretot si a casa hi ha alumnat preuniversitari, perquè ja hi ha data per a les proves d'accés a la universitat corresponents a este curs escolar que acabem de començar. Seran els dies 1, 2 i 3 de juny en convocatòria ordinària i els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol en convocatòria extraordinària. Esports amb Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu, què tal?
7: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Edu i el nostre company Víctor Lluc, que ha sigut un dels poquets afortunats que avui ha pogut xafar per primera vegada el nou Mestalla, no?
7: Sí, perquè avui ha tocat fer una visita a les obres del nou estadi de Mestalla, una visita en la que, a més de Víctor Lluch, ha estat Javier Solís, el director corporatiu del València, i ha parlat dels preus dels nous abonos al

0: nou estadi.
1: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla. Con lo cual estamos haciendo una transición a un estadio mejor, más moderno, pero que a nivel de precios no va a ser una carga muy gravosa para todos los aficionados.
0: Mentre el Villarreal espera recuperar pronte els seus internacionals, Víctor Fran, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada. El Villarreal espera la tornada dels primers internacionals en les properes hores. Serà el cas de Logan Costa, que ahir va jugar amb Cabo Verde i que ja no té més partits amb les seves seleccions al llarg dels propers dies. També Carlos Macià, el jove futbolista il·lícita, que aquesta vesprada juga en la selecció sub-20. S'espera que demà puga tornar per estar també a les ordres d'un Íñigo Pérez, que està treballant de moment amb 8 futbolistes del primer equip.
0: Gràcies, Víctor. L'Elx continua la seua mini pretemporada sense els seus internacionals. Felipe Canals, bona vesprada.
3: Buenas tardes, Martín Anselmi no está pudiendo contar en este stage de mini pretemporada ni con Lucas Cepeda, ni con Roy Revivo, ni tampoco con Adam Boyar. Roy Revivo juega mañana con Israel, partido de Liga de Naciones, se medirá a la selección de Kosovo. Adam Boyar, con Marruecos sub-23 también, se va a medir en dos amistosos a Mali y Tanzania en categorías inferiores, mientras que Lucas Cepeda no pudo actuar anoche en el partido de Chile tras la roja directa que vio en el partido ante Canadá.
0: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules ficarà en marxa una acció perquè haja molts espectadors davant el Jaén. David Esteve, bona vesprada.
4: Bona vesprada. El Hércules ha puesto en marcha una iniciativa este fin de semana para el partido del sábado frente al Jaén para potenciar la afluencia de aficionados, ya que el choque se disputa a la 1:00 PM, una hora delicada y comprometida. De hecho, Beto Compañía se quejó la semana pasada y por eso los abonados van a poder retirar hasta 4 entradas al precio de 5 € cada una para, como decimos, que haya un buen ambiente este sábado en el Rico Pérez frente al Jaén.
0: Gracias, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
5: Molt bé, gracias, Edu. Fins demà.
0: Adeu, fins demà.
5: I el d'avui ha sigut un dimecres de treva meteorològica, però, molta atenció, a demà dijous i a divendres. AEMET avisa d'un episodi de tempestes que poden ser molt fortes per a la vesprada nit de dijous i la matinada de divendres a la mateixa línia de la costa de Castelló i de València. Hi ha previstos ja avisos taronja per tronades que, insistim, poden ser molt fortes durant la segona meitat de dijous i la primera de divendres. Molts municipis estan prenent, de fet, ja mesures preventives. València, per exemple, ha suspès les classes als col·legis de la zona d'Anna i de les zones inundables. Emergències de la Generalitat avisa que, en previsió d'aquestes pluges i dels acumulats que generen, ha començat a desembassar aigua de l'embassament de Contreras. Podria créixer, per tant, el nivell d'aigua aigües avall, però de manera controlada i vigilada. Així està la Comunitat Valenciana a 30 de setembre de 2026. Ja tornen per ací, ja tornen per la ràdio. Marta García ayer i tot el seu equip, amb l'última hora de l'actualitat informativa, última hora de l'actualitat esportiva, a la brújula d'Onda Cero. Molt bona vesprada.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero, Castellón.
9: Hay una química capaz de transformar el futuro. Desde UBEN Castellón trabajamos para reducir emisiones, impulsar la economía circular y crear soluciones sostenibles para el futuro. Más de 120 años avanzando junto al entorno. UBEN, tu química nos hace sostenibles.
10: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Castellón, calle de Enmedio 50 y centros comerciales Salera y Villarreal. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
11: Coneixes Alerta Cas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil en la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. En només prémer un botó, contactes amb la policia local. Però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist,

0: Emisoras de Onda Cero, sigue el deporte aquí en La Brújula.
1: La Brújula de Radio Estadio.
2: Onda Cero, Comunidad Valenciana. La Brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
3: ¿Qué tal? ¿Com estan? Continuem en la brújula del Radio Estadio. Fem ara fins a les 9 de la nit amb tota la informació esportiva a la Comunitat Valenciana. A València, a la capital del Túria, avui es parla del nou Mestalla, en el que ja és la temporada del compte enrere per a traslladar-se al nou Coliseu Valencianista. Avui ha hagut visita guiada, ja està Víctor Lluc, que després ens conta què es diu des del club al voltant de l'estat de les obres. A Villarreal, per la seva banda, estem pendents del partit que a hores d'ara disputa la selecció espanyola Supin, i on fins tres futbolistes, entre ells Carlos Macià del primer equip, estan jugant en aquest moment. Avui a parlar per sort del porter Gulaxi, que es marca l'objectiu de mantindre pronte la seva primera porteria a zero. Qui seguís de minipretemporada és l'Elx, encara en el seu estatge a Pinatar. Ara contem també l'última hora del conjunt il·licità, mentre que en bàsquet la ressaca d'ese gran triomf del València Bàsquet en Euroliga ahir davant del València. Així que, davant del Baskonia. Així que arrenquem per la capital del Túria, arrenquem per Onda Cero València, per a conèixer què tal estan ixes obres del nou Mestalla. Víctor Lluc, què tal? Bona vesprada.
4: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Sí, perquè el València ens ha obert les portes de les obres del nou estadi, que ha d'estar acabat per al pròxim estiu i que arrencarà la pròxima temporada jugant en aquest Coliseu de més de 70.000 espectadors i que avui hem vist des de dins ja el detall. Un estadi que té una capacitat en l'anell superior per a més de 30.000 espectadors, que és molt més que molts camps de l'actual primera divisió. El València ha anat anunciant a poc a poc les dates per al trasllat dels abonats al nou estadi. A partir del proper 14 d'octubre començaran ja a posar-se en marxa tots els passos. El primer serà el termini per agrupar aficionats perquè tots puguen seure al costat del familiar o de l'amic que vulguen. Després serà el següent pas, que serà l'elecció del seient, i l'últim, ja en el mes de juny, la formalització de l'abonament amb el pagament de la quota corresponent. Pel que fa als preus, eixiran la setmana que ve, però avui el director general del València, Javier Solís, ha fet un xicotet avançament.
5: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla.
4: Per descomptat, la intenció que té el València i el somni seria inaugurar l'estadi jugant a Europa. Per això encara té tota la temporada per davant, però evidentment l'esportiu està en una situació complicada, penúltima en la classificació, i continua treballant a les ordres de Javier Aguirre de cara a reprendre la competició en el partit davant el Racing de Santander. Avui hem tornat a veure com un dia que vi continua treballant amb el grup i continuen fent-lo en solitari jugadors com Tàrrega, Fulquiero, Copete, algun dels quals sí que podrien estar recuperats per al partit, igual que Rioja, que continua amb un pla específic per a aquestes molèsties que té a la planta del peu per a poder intentar arribar a la represa de la competició. Demà tornarà Sato de la concentració en la selecció de Chapó i ja la setmana que ve ho faran tant Dimitrievski com a Liu Dieng. El Llevant, per la seva banda, també continua treballant de cara a la pròxima jornada del campionat, a poc amb la recuperació de Sotelo i de Taejong. I en bàsquet ahir, gran victòria de València Bàsquet davant el Bancol del Baskonia en la Eurolliga, aconseguint a més la màxima puntuació en la competició europea amb 111 punts a favor.
3: 2-2 en Euroliga. Gràcies, Víctor. A Villarreal, per la seva banda, el conjunt groguet continua treballant, això sí, amb una llarga llista d'absències de futbolistes que estan amb les seves seleccions. A hores d'ara, hi ha un partit de la selecció sub-20, de la selecció espanyola, on podria debutar Carlos Macià, el primer dels internacionals que tornarà per a posar-se des de demà a les ordres d'Íñigo Pérez. Un dels que s'ha quedat és el porter hongarès Peter Gulaxi, un dels futbolistes claus per a la reacció de l'equip. L'ex del Leipzig es marca el repte d'aconseguir mantindre la porta a zero per primera vegada esta temporada.
6: Yeah, I mean, he has a very clear idea how we want to play.
7: El míster tiene una idea muy clara de cómo queremos jugar. Queremos controlar el partido, queremos ser dominantes y queremos atacar lo más alto posible. Queremos jugar como un equipo grande y controlar el partido. Para mí, como un portero, lo más importante es organizar la defensa. Una área donde podemos mejorar es tener más porterías a cero. No hemos tenido ninguna portería a cero. Y eso para mí, como un portero, me duele. Tenemos que ser más sólidos. En los últimos dos partidos nos marcaron dos goles, que puede pasar, pero jugamos mucho mejor y éramos un equipo mucho más estable. Queremos controlar los partidos con el balón y ser más agresivos sin el balón.
3: Per la seva banda, el Castelló segueix gaudint del seu gran inici de temporada. Els blanquinegres, líders de segona, són a la vegada l'equip amb un futbol més ofensiu i amb el gran mèrit també de ser el